Podràs fugir corrents com alguns d'ells. Seré tan clar com pugui ser, amb un sol desig, que et vagi tot molt bé.